Somos Vintage. Fin de semana, música al aire libre, música M90 Vintage.